0: hoy en el trabajo has tenido la cabeza más en la maleta que tienes que hacer mañana porque te vas de vacaciones, que viene, llega agosto. Bueno, pues para ti, que hoy estás un poco despistado, y para todos los demás, volveremos mañana a las 6, las 5 en Canarias, en Hoy por Hoy. Hasta mañana.
1: Hoy por Hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
2: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, patrocina Hoy por Hoy Gandía.
3: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
4: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.
5: Hoy por Hoy Gandía.
6: Molt bona vesprada de dijous 30 de juliol, ja acabant el mes de juliol, alguns tocant ja les vacances d'agost i altres que les acabem ara i que ja tornem a la rutina. Una rutina, per cert, amb moltíssima calor. Recorden que a la Safor estem en alerta groga per altes temperatures fins a les 8 d'esta vesprada i a alguns pobles podem arribar fins als 40 graus. Però amb tot i la calor, també són notícies les festes dels pobles que continuen endavant, com Ròtova, per exemple, que celebra els seus moros i cristians, i avui arrenquen amb el pregó. I també el Real de Gandia, que continua amb les seues festes, i esta nit, atenció, perquè hi haurà les fideuades nocturnes. I de festes els continuem parlant perquè ja saben que tant juliol com agost són els mesos per excel·lència de les vacances estivals i de l'arribada de turistes ací a la nostra comarca i en concret a la platja de Gandia. Un turisme que no sempre és respectuós i que més que això a vegades causa disputes i malestar entre els propis veïns de la platja. Un d'ells, un dels veïns, es diu Josep Peris i el tenim ací a l'estudi. Josep, molt bona vesprada, benvingut.
7: Bona vesprada.
6: Tu vens ací com a representant de la teua comunitat de veïns perquè eres el president. Conta'ns on vius, quina
7: sí,
6: és la comunitat.
7: Sí, jo soc el president de Jardí 2, que està a l'altura del carrer Camp de Morvedre, vale? I vinc en qualitat dels veïns pues, per a que s'entere la gent de lo que estem vivint en el carrer durant ja fa molts anys. Exactament farà més de 7 anys que estem vivint una situació insostenible per part d'una discoteca i per part de lo que comporta la festa, amb botellons, disputes, reyertes, ruïdos, no descans del personal, etcètera, etcètera, que comporten pues, això, que els veïns estem ja en un nivell ja i a una altura ja d'un límit que ja sobrepassa el cabreig.
6: Mm-hmm. Fa molts anys que esteu en esta situació. Des de quan porteu denunciant?
7: Pues portem denunciant-ho des de l'any 2020, crec que és, 2020, i des de l'any 2021 que porto jo vivint, bueno, jo porto vivint des de l'any 2019, ahir ja s'ha denunciat i en el 2021 ja es comença jo a ficar en coneixement de l'Ajuntament els problemes que estem arrastrant de lo que comporta la discoteca alrededor.
6: Mm-hmm. Clar, perquè n'hi ha accions molt concretes que vosaltres, els veïns, heu de presenciar. Per exemple, com és una nit normal vivint
7: pues,
6: allí?
7: Una nit normal és no descansar, no dormir, és terrassa de la discoteca a tope, fora la gent en el barri fent botellón, no sé si és hora de dir o no, però utilitzant drogues que no estan autoritzades, ja siga en un capó del cotxe o ja siga dins del cotxe, bregues, reyertes i gent orinant entre cotxes o gent potant entre cotxes, etcètera, etcètera. Això és el que estem vivint nosaltres. Mm-hmm. Discussions, bregues, barbaritats.
6: Clar, i un dels problemes que comporta això és el no descansar, que per altra banda és fonamental, el descans. No?
7: Correcte, i bé recollit en el que és la Constitució, en els drets que té la persona, que justament és l'article 15, crec que és, i és el dret al descans. Mm. Perquè, claro, jo entenc que sí, hi ha gent que vinga de vacacions, vinga de festa, però, claro, jo és que els endemà me'ls he treballat, igual jo que molts, és que vivim ahí. Mm. Entonces, és el que no entenem, que se permetra en un residencial de veïns una llicència de discoteca i que damunt opera en una terrassa i que damunt se permetisca el botellón i que damunt se permetisca totes aquestes coses que estan ocorrint. Mm. Perquè la policia local és de veres que de fa dues setmanes així està actuant, perquè ja van clamar al cel els veïns i ve molts matins, però és de fa dues setmanes cap així. Anteriorment hem tocat i hem cridat 3.000 vegades, però ho fan els homes perquè també tenen molta feina i més en època estival, però sí que és de veres que no sempre s'ha actuat de la millor manera correcta. Mm.
6: Clar, jo em poso en el teu lloc, Josep, perquè clar, en el meu cas, per exemple, arriben festes del poble, no? I si no tens la sort de tindre vacances durant les festes del teu poble, pues ja és difícil d'aguantar, però dius, mira, feia cap, és una setmana a l'any, no passa res, no m'imagino com deu ser tot l'estiu així, perquè és l'estiu només, imagina.
7: Des de maig hasta setembre, després crec que obrin en Nadal, si no recorde mal, i després en Setmana Santa crec que ja es comencen a obrir algun dia.
6: No.
7: Però, claro, és que en estiu supera ja el que és el límit de l'any, en el sentit de dir-te, és que, claro, és que no estem parlant, és que són totes les dies o quasi que totes les dies. Mm-hmm.
6: Que fort. Josep, i què esteu fent al respecte en quant a coses oficials? No sé si heu denunciat...
7: Coses oficials, hem denunciat a l'Ajuntament, bueno, hem denunciat a l'Ajuntament, no, hem creat instàncies a l'Ajuntament, sempre s'ha cridat a la policia local quan hem sentit els ruïdos i tal, i ara, de moment, el que estem és promoguent una demanda que ja ens diran si de cara a l'Ajuntament o de cara a la discoteca, com fer-ho, perquè al final la discoteca, si té llicència, pot operar i pot obrir. Però el que està incomplint realment la normativa municipal i el que està incomplint realment tot és l'Ajuntament, que està permitint que passen totes aquestes coses, com el botellón, com moltes altres coses que preferisc obviar, que va el tema drogues i tal, i sobretot neteja i tal. I el que estem ara és en mans d'abogats per a denunciar a l'Ajuntament o denunciar a qui mos recomana l'abogat i planificar una denúncia i una demanda que vagi en sèrio i que se prenga en sèrio els veïns del carrer Camp de Morvedre. Mm. Per lo menos, de moment, està fent-ho la meva comunitat. Sabem que altres comunitats i anteriorment s'havien intentat agarrar com signatures i tal, però com no fan cas, perquè no em vull fer cas, pues ara anem a anar per lo que ens recomana el juzgat o els nostres abogats.
6: Mm. Uns abogats que ja tenen experiència en aquest tipus de...
7: Sí, estem mirant... Sí, estem esperant el que és el tema del contracte i el que és el tema de les minutes i tal, i els que estem mirant són un grup d'abogats que són els que recentment han tingut la sentència del Festival de les Arts a favor d'ells, de que no se celebre fins a certs decibels.
6: Mm. O sigui, que Gandia acudix a l'abogat que va parar, no?, estos festivals de les arts.
7: Gandia no, millor dir...
6: Gandia no, la comunitat de veïns. De veres. Clar, vosaltres vegeu solució possible a això?
7: Mira, la solució passa per tancar Coco Loco.
6: La discoteca
7: que tenim enfront o les discoteques que estan alrededor. Passa per tancar això i perquè l'Ajuntament tinga que plantejar-se ja fer una zona d'oci o una zona on no moleste a ninguns veïns. Uh-huh. Ningú està dient així que se tanque una empresa o que no se tanque. Així el que s'està dient és que se té que saber fer un turisme cívic, fer una zona d'oci i fer una zona de vins, i ja està, i així no se molestarà. Si nosaltres no volem que les empreses se tanquen, no, el que nosaltres demanem és que puguem baixar de casa tranquil·lament, sense tindre por a que nyasga una rellerta i li peguen a la meva filla de 2 anys una tabalà, o que la meva filla agarre una papelina de cocaïna i se la clave en la boca, o que xafe una potera, igual jo, que tots els que estem dels veïns. Mm-hmm.
6: Saps? Claro, o sea, és veritat que tots hem sigut joves, no? Tots ens ha agradat eixir de festa. Bueno, jo encara ho soc, i tu també.
7: Jo soc jove, eix de festa... Jove,
6: eixim de festa, però, clar, sempre és... pues això, intentant respectar pues, aquestes zones residencials, no? Habitar un espai per poder eixir de festa tranquil·lament i gaudir tot el que es puga i més, i alhora també respectar el veïnat.
7: Sí, al final és el que parlem. si tu tens una zona d'oci debidament acotada, debidament asseada, debidament arreglada i com Déu mana, tu no tens per què molestar els veïns, i els veïns no voldran anar a molestar aquest tipus d'empreses o aquestes empreses. Mm-hmm. Per tant, passa que l'Ajuntament és el que té que ficar la solució a totes aquestes coses. I és l'Ajuntament el que s'ha de deixar de promeses, de propagandes, de vídeos, de publicitats, que s'ha fer-ho molt bé i me pareix perfecte, i es començarà a actuar ja d'una vegada. Mm-hmm. Que portem més de 7 anys sofrint-ho. És que no és un any, 2 anys, 3 anys, 4... No, són més de 7 anys sofrint-ho. Mm-hmm. I ja està. És una xicoteta crítica a l'Ajuntament, que jo he tingut el plaer de parlar amb ells, reunir-me amb ells, he tingut el plaer d'estar amb ells i sempre que parlen ells m'atenen en total respecte d'educació, que és comprensible, però ja és que ja hem arribat al nivell que ja no se pot tolerar més.
6: Suposo que pues això, de desesperació ja un poc, no?
7: Sí, ja.
6: Josep, moltíssimes gràcies per vindre a contar-me. Tu ja ens has deixat abans clar, off the record, que vens en representació de la teva comunitat de veïns, però que també entre altres comunitats de veïns també ho parleu, que la problemàtica i el disgust, no?
7: La problemàtica i el disgust
6: és generalitzat.
7: És generalitzat tot el carrer Camp de Morvedre. Tot, exactament tot. Sense ànimo de lucro, de res. Al final, entre veïns se parlen, entre veïns se comenten les coses i simplement és una denúncia per a que s'actue ja de base per a que s'arreglin aquestes coses, perquè estan siguent ja insufribles i insostenibles. Mm. Tant per a la meva família, tant per a les famílies que viuen a la meva finca com per a les dels costats.
6: Bueno, Josep, pues moltíssimes gràcies per vindre a contar-m'ho, a denunciar-ho públicament, no? Al final és una denúncia, és una informació que cal saber, així que moltíssimes gràcies i esperem que vagi...
7: Gràcies a vosaltres per haver-me recibit.
6: Molt bé, gràcies. I de la platja de Gandia, ens quedem també en la platja de Gandia, però ara per saber com està la bandera avui.

0: Let's go. Connectem, ja sabem que esta cançó és per a connectar amb el servei de salvament i socorrisme de Creu Roja Gandia a la Platja Nord. I avui ens atén Òscar Vera. Òscar, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Com esteu per ahí? Com està la bandera a la Platja Nord?
1: Avui tenim bandera verda. Ara mateix tenim un ventet de la Creu i tenim una afluència d'un 90%.
0: Bueno, o sea que encara no m'ha arribat a aquest 100%, Òscar? Suposo que s'arribarà en agost. La setmana que ve ja podrem parlar de la màxima afluència, no?
1: Sí, exacte. Ara este any, en juliol, hem tingut menys afluència. Uh-huh. Ara esperem que en agost ho pugi un poc més. Però, de totes maneres, això està ple.
0: Està a tope, perquè és la millor forma de passar esta calor, que és a la voreta mar. Òscar, moltíssimes gràcies.

I anem a parlar ara de la Fira i Festes de Gandia. I vostès estaran preguntant-se, però per què? Si encara estem a juliol i aquesta festivitat se celebra a principis d'octubre. Doncs perquè avui s'ha presentat el cartell d'esta Fira i Festes d'enguany. I el nom de l'artista que s'ha encarregat de dissenyar-lo, igual el sona familiar,

0: Carrefour Campanar y Carrefour El Saler te informan que permanecerán abiertos todos los domingos y festivos.
1: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
2: Davant un avís de preemergència per incendis forestals, prepara't i ajuda'ns a protegir la Devesa. No tires puntes de cigarret ni encengues foc. Deixa lliures els accessos per als vehicles d'emergència. I si veus fum o foc, telefona al 112. Informa-te'n pels canals oficials i en valencia.es/més segura. Ajuntament de València, Cap i Casal, en col·laboració amb la Universitat de València.
3: Cariño, ¿qué te parece si vendemos ya el piso de tu abuela?
4: Me da pena.
3: Si solo nos da problemas y ahora es el momento perfecto.
4: ¿Y podríamos mirar algo en la playa?
3: Decidido. Vamos a Tecnocasa y que se encarguen ellos.
5: Grupo Tecnocasa, el grupo inmobiliario y de intermediarios de crédito líder en España, con más de 1,000 oficinas.
6: Tu cocina de ensueño, con descuentazo en Smith Park Ademuz. Por reforma de la tienda, toda la exposición está de liquidación al 70%. Como lo oyes, toda la tienda de cocinas Smith Park Ademuz al 70% de descuento. Aprovecha el descuentazo de Smith Park Ademuz, Burkasot.
7: Las tendencias y las firmas más reconocidas para tu hogar te están esperando en Sánchez Pla. Mobiliario, cerámica, cocinas, baños, electrodomésticos y, por supuesto, en ahorro energético. Diseñamos el proyecto de tu vida a medida. Pide tu cita en sánchezpla.es.
8: En Paterna y Gran Vía Marqués del Turia, Valencia.
9: Pulse y suba tranquilo. Pulse Ascensores. Mantenimiento claro, honesto y sin letra pequeña. En Pulse te hablamos claro. Subimos. Pulse.
10: Sagunta Escena. De l'1 al 23 d'agost gaudix del teatre, la dansa, la música i el circ al Teatre Romà i a les places amb els espectacles de carrer gratuïts per a tots els públics. Tota la programació en el web de Sagunta Escena. Institut Valencià de Cultura. Generalitat Valenciana.
11: Hoy por hoy Valencia. Radio Valencia. Hoy por hoy Gandía.
12: La 1:09 de la vesprada. Ah, no, Llopis. Bona vesprada.
13: Bona vesprada, Celia.
12: Repassem més titulars de l'actualitat del dia, perquè, per exemple, a Oliva tenim avui sessió plenària.
13: Avui tenim sessió plenària, hi ha diversos temes d'interès dels que se va discutir avui, s'aprovarà, ja ho van comptar ahir, aquesta adquisició de noves vivendes al voltant del Palau Comtal, que fan que poquet a poquet vaig a descobrir-se el Palau Comtal d'Oliva, que està amagat darrere de les vivendes, també noves inversions. I n'hi ha un tema que crida l'atenció i que es discutirà avui en el plenari, que té que veure en el sistema de rec del camp de futbol del Morera. Uh-huh. El PSPB, el grup socialista, presenta una moció per a que se sol·licite un permís especial a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a traslladar aigua des del poliesportiu fins al camp de futbol, perquè de moment hi ha un problema en el sistema de rec i no funciona. Uh-huh. La portaveu del grup socialista, Anna Morell, ha arribat fins i tot a contactar amb tècnics de la Confederació que li han donat esperances, diu, per a aquesta qüestió. L'escoltem.
14: Que van fer per escrit és fer un registre a la Confederació si podia demanar-se una concessió per a poder regar el Morer, utilitzar aquesta aigua de forma definitiva. El president de la Confederació ens va contestar en un informe per escrit dient que sí, que no hi havia problema, l'únic que té que fer l'Ajuntament és sol·licitar la utilització d'aquest pou del poliesportiu per a regar el Morer, i de fet vull deixar clar que en tot moment la UDE i la Junta han dit que la canalització, aquesta nova canalització, la pagaria la sufragaria la UDE, és a dir, que a l'Ajuntament d'Oliva no li costa ni un duro.
13: Doncs aquesta és la sol·licitud que fan des del grup municipal socialista, però des del projecte Oliva, des del govern, diuen que no és tan senzill com argumenta Anna Morell. Mm-hmm. Segons el projecte Oliva, primer diuen que és que n'hi ha un problema perquè el sistema de rec s'ha detectat problemes sanitaris per legionela. Mm-hmm. Després argumenten també que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer pot donar un permís, però temporal. No seria definitiva aquesta solució de portar aigua del poliesportiu al camp. I a banda, recorden que el camp de futbol és de la Federació Espanyola de Futbol. És la titularitat és de la Federació Espanyola de Futbol. Diuen des del projecte Oliva que ja han contactat també a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i que la solució que es donen és que se creï una nova concessió de gestió de l'aigua que col·laboren l'Ajuntament i la Federació Espanyola de Futbol. Joan Mata és portaveu de Projecte Oliva.
15: Nosaltres anem a donar suport a la moció. Val, des del primer moment, nosaltres, que la UD Oliva ens va comunicar que tenia problemes en l'aigua, pues, en aquest primer moment ja ens vam posar a disposició. Ara comença un camí, realment. El que sí que hem de ser conscients és que hem de ser realistes i no oblidar que l'aprovació d'avui en plenari suposa l'inici d'un camí en el qual pues, s'han de fer molts tràmits i moltes passes prèvies perquè, bueno, per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i, per tant, és aquest organisme que ens ha de otorgar les autoritzacions per a poder derivar-ho. No, la voluntat municipal tota, vull dir, això és des del principi.
13: Doncs ahí està aquest problema en el sistema de rec del camp de futbol del Morer que estan en vies de solucionar a Oliva. I no deixem Oliva perquè el sindicat Comissions Obreres, representat en l'Ajuntament d'Oliva, exigeix mesures urgents per a protegir el personal municipal davant d'assetjament, agressions. L'organització sindical denuncia indefensió dels funcionaris públics en l'exercici de les seues funcions i ha sol·licitat convocatòria urgent de la mesa general de negociació. En concret, es tracta de una situació que diu en viu el personal de serveis socials de l'Ajuntament Municipal, que diu que en moltes ocasions han rebut aquest tipus d'amenaces, d'assetjament o agressions i per això demanen una solució. Escoltem a Salvador Lletges.
16: Tot ha sigut amb motiu d'una acció en el Departament de Benestar Social. La família no ha estat satisfeta i en lloc de seguir les causes normals, impugnar o recurrir, dedicat a pel carrer i per tots els puestos, a difamar i atacar a dos empleades públiques de l'Ajuntament d'Oliva de Benestar Social. A nosaltres el que ens ha sorprès molt és que l'Ajuntament no hagi pres ninguna acció, perquè el que no pot ser és que els empleats públics en l'exercici de les seues funcions i complint la normativa vigent puguem patir aquestes situacions.
13: Doncs aquest cas que denuncien des de Comissions Obreres d'assetjament a dos treballadores de l'Ajuntament d'Oliva del Departament de Benestar Social.
17: Però és molt fort això, eh? Bueno, que encara continuen, no?, passant aquestes coses. En el que em corresponde parlem molt, de l'incivisme de la gent. Pues, estaria bé que començarem ja a comportar-nos tots. No, Anna?
13: Així és. Però bueno, més coses. En Gandia, que ahí tenim la controvèrsia del dia entre el govern i oposició, el grup municipal popular portarà demà al plenari de l'Ajuntament d'Oliva una moció per impulsar el Pla Municipal d'Emancipació Juvenil Gandia Emancipa, l'anomenen des del grup municipal popular. És una iniciativa destinada a facilitar l'accés a la primera vivenda dels joves menors de 35 anys i a afavorir la seva situació així a la ciutat. Escoltem el portaveu del grup municipal popular, Víctor Soler.
18: Que és una iniciativa per a que els joves menors de 35 anys de Gandia puguen accedir a la seva primera vivenda. El que volem és ajudar-los a pagar la fiança, els primers mesos de lloguer o les despeses inicials, perquè emancipar-se no pot dependre només del seu esforç. Invertir en els nostres joves és invertir en el futur de la nostra ciutat.
13: Bueno, pues, i ja tenim resposta del regidor de Vivenda de Gandia, Salvador Gregori, que diu que si el Partit Popular de Gandia vol ajudar a jovens, hauran d'assistir-ho a la Generalitat. Escoltem.
19: Si el PP vol solucionar la falta de vivenda per a jovens, ho té molt fàcil. El primer que té que fer el senyor Soler és no torbar-se tant en els vídeos que a tota hora està fent i exigir-li al govern valencià que acabi el antes possible vivendes dels quatre solars de Santana, que fa 3 anys que tenen llicència d'obra i sols està en marxa un d'ells, a pas de caragol, això sí, i els altres ni han començat.
17: Anna, jo tinc la sensació de que si sempre estem igual, la Generalitat, l'Ajuntament, Entre uns i altres, esperem que es trobi solució, no?
13: Així és. I més qüestions. Celia, anem en dades econòmiques d'aquest estudi que ha fet la Càtedra de Territori Joan Noguera de la Universitat de València, parlant de la renda per càpita dels municipis, de les ciutats. Aleshores, tenim aquestes dades que criden l'atenció, per exemple, anomenen que Benirredrà és el municipi de la Safor amb més renda per càpita, amb uns ingressos per nucli familiar d'uns 29.000 euros. Uh-huh. En el lloc contrari, els que menys renda per càpita tenen són Palmera, Oliva o Gandia, amb 16.014,50 euros de mitjana d'ingressos per per casa, podem dir, per nucli familiar. Per...
17: 7.450 euros.
13: Sí, esa és la mitjana. I em posaven en aquest estudi que és que la situació en Gandia és molt diferent, clar, que en els pobles menuts.
17: Claro.
13: En Gandia viu molta més gent, amb rendes molt diferents, i aleshores també destacaven una diferència entre barriades. Hi ha barriades que tenen una renda per càpita superior a altres dins de Gandia i que tot això fa que baixi la mitjana en comparació a altres pobles més menudets.
17: Claro.
13: Això és podem dir el resum d'aquest estudi, que és molt extens, estem resumint-ho.
17: Sí. Per exemple, en el cas de Palmera, Palmera sí que és més menudet, no? un municipi més menudet.
13: Sí, en el cas de Palmera
17: cas sí que està...
13: també és la renda per càpita més
17: baixa.
13: Més baixa. I per veure si trobàvem a Gandia aquesta diferència de renda per càpita, hem visitat al carrer i hem preguntat a la gent unes preguntes. Per exemple, en viatjar, hem preguntat si enguany han viatjat o se'n aniran de viatge.
20: Enguany encara no me n'anà de viatge, però quan em donen les vacances de la faena, me n'aniré al Pirineu de Huesca, que és normalment on sol anar, perquè m'agrada molt la muntanya. Per a fer sobretot el que és turisme d'esport o de tranquil·litat, de meditació, que dic jo.
21: Bueno, ahora estoy de viaje, pero sí, planeo ir de viaje un par de veces o tres, sí, al año.
22: Pues ara mateix no tinc ningú pla d'anar-me de viatge, però sí que és veritat que per l'any que ve volia fer un viatge més gran. Ja que este any no he pogut anar, pues l'any que ve me plantejo un viatge més gran. Tot.
23: No, este any no vaig de viatge. Per la feina, que no agafe vacances, ara n'estic.
24: Sí, planifico anar-me'n en setembre. Sí, a les capitals bàltiques.
25: Que no he salido de viaje por motivo de trabajo, porque no trabajo todo el año y no puedo. No me puedo dar ese capricho.
13: Escolta, sí que trobem aquesta diferència, sí. De gent que no se'n va perquè treballa tot l'any, altres que estan estalviant per a l'any que ve, poder anar-se'n de viatge, i altres que sí que tenen un viatge, ha dit, a les
17: capitals bàltiques. Sí. O sigui, són estrambòtic, no he anat mai jo. Clar, és aquesta diferència, no? A lo millor gent que fa pues, un viatge, diguem, xicotet per dir alguna cosa, però així propet, i altres que s'esperen estalviar un poc més per a fer-ho més gran, que suposo que és anar-se'n ben junts, no?
13: També hem preguntat, Celia, si la gent té vehicles, si tenen un cotxe en propietat. Això és el que ens hem trobat.
20: M'agradaria tindre en 4 o 5, però sols ni tinc un.
21: Sí, tengo cotxe.
22: Sí que tinc cotxe.
23: I sí, tinc cotxe.
21: Sí, un cotxe.
17: Sí, tinc cotxe.
13: Vale, ahí sí que n'hi ha més unanimitat. Més o menys, tots ens diuen que sí que tenen un
17: vehicle, almenys perquè és cada vegada és més necessari, tenint en compte també com està el transport públic, així ho deixessin ahir damunt de la taula. Clar, quasi tots ja el vehicle ja és més, està més generalitzat.
13: I pel que fa a l'oci, sí que hem vist certa diferència en quan, pel que fa a les despeses, escoltem.
20: En sol gastar alrededor de uns 150 euros en oci, en eixir a sopar per ahí o cualquier cosa de esto.
21: Y me suelo gastar, pues no lo sé. Depende de la época del año. Hay veces que en verano pues te gastas más porque sales más y luego en invierno pues... Pero vamos, 150 o 180, por ahí.
22: Pues a lo mejor 200, 250, si puc permitirme, claro.
23: Pues en un mes, mes de en oci, mes de 100 euros.
21: Sí, en comer y al bar, eso sí, unos 500 por ahí.
24: No ho sé, perquè n'hi ha vegades, depèn de la faena, i si més o no, o deixem d'eixir, però no sé dir-te. Més de 100 euros.
13: Des de 100 fins a 500 euros, que pot gastar-se la gent en mes en eixir fora a dinar, a sopar, no, sí, un poquet.
17: A menjar fora, no?, que podríem dir.
13: Sí. Mm-hmm. I també ens ha cridat l'atenció a altres despeses en capritxos, podem dir.
20: En els capritxos personals sí que sol gastar prou diners en relació a lo que són sabates esportives, que m'agrada molt anar en bones espardenyes. Ahí sí que sol gastar-me prou diners. Sol gastar-me més diners en coses d'aquest tipus.
21: Pues en capritxos també alguno nos permitimos de vez en cuando. Pues también depende del mes que te compras más ropa o lo que sea, cambio de temporadas y todo eso,
25: Bueno, procuro que no llegue, porque si no el sueldo no da para tanto.
22: Pues sí, también aproximadamente un 100 euros, seguro. En caprichos de autocura para mí, sí.
23: Y en caprichos, digan, pues en peluquería, en estética, también más de 100 euros al mes.
25: Capricho, bueno, será unos 1000.
17: En caprichos, más de 100 euros.
12: Unos 1000 ha dicho en caprichos, madre mía.
13: Entre 100 y 1000 euros. Ahí trobem esas diferencias que comentàvem de les rendes per càpita.
12: Em pareix curiós perquè si jo vos trobara pel carrer preguntant-me què en gasta en cada cosa, jo no controlo. En casa no sóc jo la que porta els comptes.
13: Doncs és un consell sempre de mantenir l'economia familiar.
12: Bueno, és que encara no tinc família, som dos a casa, però sí que és curiós.
13: Algun dia podíem parlar això també, dels consells per a estalviar i tindre una bona economia familiar.
12: Pues sí, una Excel, no?
13: Una Excel.
12: Per controlar, perquè
13: no, entra i que... No, jo crec que controla molta gent tampoc ho fa, ho controla tan detalladament, no?
12: Quan ja s'estan acabant, dius, ja parem. S'han acabat. Anna, moltíssimes gràcies.
13: Torné després en agenda.
12: Perfecte. Vinga. Fins després.
0: Ahora, sin cocinar, puedes comer bien sano, también en Oliva.
1: Hemos abierto nuestra nueva tienda en Oliva para que tengas Cafuster bien cerca. Platos de toda la vida, hechos como en casa y pensados para ponértelo fácil. Calfar, obrir y disfrutar. Che, això sí que és tinc de trellat.
0: Cafuster, ahora también en Oliva en el Paseo Lluís Vives número 9 o haz tu pedido en nuestra tienda online cafuster.com. Con Cafuster en la nevera, en casa o donde quieras, en 4 minutos a comer.
2: Cuando ocurre un accidente o surge una urgencia, lo único que importa es recibir ayuda rápido. En HCB Denia estamos preparados para ti. Atendemos accidentes de tráfico y cualquier urgencia médica sin esperas las 24 horas del día. Con UCI, radiodiagnóstico, especialistas, quirófanos, laboratorio y farmacia, todo en el mismo centro. Urgencias HCB Denia. Respuestas cuando no puedes esperar. Ambulancia 900-445-445.
3: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión Plus.
4: Papá, mira, Mateo se ha lanzado directo a la piscina de la diversión galáctica.
5: Tranquila, va equipado con pistolas de agua y juguetes que salpican imaginación.
4: ¡A divertirse! Aventuras a lo grande con el nuevo catálogo de Toy Planet. Misión Verano Interestelar. Consigue tu maleta de cabina por solo 18 euros. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
26: En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1 y en Oliva, en Carrer Les Fonts 5.

0: Un tema curiós és el que ens arriba des d'Oliva. L'Ajuntament ha fet un comunicat informant que s'ha iniciat un expedient administratiu per a declarar caducat el dret funerari de diversos nínxols del cementeri municipal, perquè es troben presumptament caducats, abandonats, no renovats o sense ús acreditatiu. Com funciona això del dret funerari? Cada quant de temps caduca? Què passa quan caduca? Pues tenim moltíssimes preguntes i li ho preguntem directament a Rosa Pau, a Rosa Paus, que és l'encarregada de gestionar l'àrea de cementeri d'Oliva. Rosa, molt bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Conta'ns primer que res com funciona este dret funerari? Cada quant caduca?
1: Bueno, el dret funerari caduca antigament a 75 anys, ara mateix és a partir de 50 anys. Uh-huh. Entonces, totes les nínxols que se fa fer la concessió fa 75 anys o més, perquè n'hi ha que recordar que el cementeri d'Oliva este any ha complit 100 anys des de que se va inaugurar, per tant, pues tenim, la veritat, molts nínxols caducats, sobre un miler. Uh-huh. Entonces, una volta passats els 75 anys, pues cal tornar a renovar, si és que així no volen els hereus, o bé pues n'hi ha persona que diu pues no m'interessa renovar, o altres persones que ja no tenen familiars i han desaparegut i els propis nínxols estan totalment abandonats, o inclús altres que estan buits i que no podem utilitzar-los perquè mentre no se publiquen en el BOE, pues no se poden utilitzar. Mm-hmm. I entonces pues és el tema més important per el que s'ha obert aquest expedient per tal de renovar, però sobretot per a actualitzar la base de dades.
0: Mm-hmm. I en el cas de que no es vulgui renovar, què és el que passa?
1: Bueno, anem a veure. La intenció de l'Ajuntament no és perquè hi ha persona que s'assusta, que si anem a tirar-los a una fossa comú. Primer, no és una fossa comú, és un ossari. Vale. Amb la gent que no vulgui renovar o que per lo que siga no es trobem, no tinga familiars, aniran pues això a un ossari, en un sudari, en el seu nom, o sea, perfectament col·locat, o sea, que no és que la gent no s'assuste, que no és lo que la gent se pensa.
0: Vale, vale.
1: Tampoc anem a exigir i a obligar a tota la gent a que vinga corrents i renoves. Anem a donar molt de temps. Uh-huh. Molt de temps perquè sabem que també és una despesa i que tot el món pues tampoc li ve bé. Uh-huh. I diguem que l'interès més gran així és el tema de, com he comentat antes, actualitzar la base de dades. Perquè, com he comentat, molts estan abandonats, altres estan buits, no tenim telèfons de ningú, no tenim noms actualitzats de ningú, sí tenim herederos de Pepita Gómez. Pepita Gómez pues, se va morir el 36 i em diràs tu a mi quan trobem aquesta persona si la làpida pues, que està passant ja està caent o passa qualsevol problema. No podem avisar a ningú perquè no tenim dades de ningú. Uh-huh. I diguem que el més important en aquest cas és això, que la gent que està tranquil·la també, perquè no anem a tirar a ningú a l'ossari si no ens donen el vistiplau. N'hem tirat ja tres persones, hem posat tres persones allí perquè ha vingut els hereus i han dit que volen explícitament, ens han dit que volen que ho posem a l'ossari, ens han firmat un document i ja està. Però el resto de la gent anem a respectar les opinions de tot el món i anem a tindre molta paciència i donar molt de temps per a que tot el món puga fer el que considere.
0: De quant de temps aproximadament estem parlant?
1: Bueno, el boletí diu un mes, però o sea, la gent està venint ja, ara molts treballadors de l'Ajuntament estan de vacances, diria que tornen en setembre, o sea, que estem parlant pues, de molts mesos. O sea, a més, per el volum que n'hi ha, tampoc és una cosa que se puga fer en 3 o en 4 mesos. O sea, claro. Estem parlant pues, que podrem estar perfectament un any sense ningú problema. Uh-huh. I el dic, lo més important per a nosaltres és saber quins estan buits i que no se poden utilitzar i que podríem utilitzar-los. Uh-huh. I l'única fórmula era publicant-ho.
0: Claro. I quants nínxols estem parlant de que estan a Xina? No
1: pues,
0: sé si tenim pues dades.
1: Un miler.
0: Un miler, eh? Ostres.
1: Són molts, són molts.
0: Clar, i a banda de portar, no, aquest recompte que vostè deia, clar, també aquest espai és un espai que es pot aprofitar per altra gent.
1: Efectivament, efectivament, perquè n'hi ha gent que li agrada més la zona de l'entrada, més que la part nova, doncs perquè potser té altres famílies allí, així no ho té tot a prop, i ara mateixa no es podem concedir perquè resulta que la concessió, a pesar d'estar caducada, està en nom d'una altra persona. I com no podem trobar aquesta persona perquè no tenim ninguna dada, doncs ahí estem enquistats. I és una forma també doncs, de poder avançar.
0: Claro, i en el cas d'això de que vostè està dient, claro, per a portar-los, per a traslladar-los, necessitem una autorització específica dels hereus, i en cas de no trobar els hereus, en X mesos ja passaria.
1: En cas de no trobar... Sí, mira, de fet, n'hi ha algunes persones que saben que ja no tenen hereus, perquè jo durant els últims 3 anys he estat posant pegatines en els que m'ha aparegut a mi, que no només estan caducats, sinó que dona la sensació de que estan abandonats, però per sessionar-me, i hem posat unes pegatines dient que se posen en contacte l'Ajuntament, i no només no s'han posat en contacte, sinó que allà a la làpida se veuen les 3 pegatines. És a dir, que ahir no n'hi ha ningú ja que s'ocupi d'això, per tant, una volta que passi uns mesos, pues això sí que, si alguna persona té interès en adquirir-los, sí que procedirem a posar-los a lo que és a l'osari.
0: Molt bé, regidora. I ja per últim, si que es vol finalment renovar este permís, com es pot fer? No sé si es paga i podem utilitzar-lo durant 75 anys més o com va
1: sí,
0: això?
1: Sí, sí, poden utilitzar-lo durant 75 anys més, efectivament. I a més és molt fàcil la renovació, podem vindre així a l'Ajuntament, al Departament de Cementeri, o bé es pot fer també online en el certificat digital, o sigui que és molt fàcil tot.
0: I si no és una pregunta molt indiscreta, regidora, que val aproximadament renovar este permís?
1: Sí, sí. Bueno, no és indiscreta, pues, és el que n'hi ha. Depèn de l'altura. Si és un primer, crec que són sobre 500 euros, un segon sobre 1.000 euros, un tercer 800, i el quart crec que està sobre 200 i algo. I el quint crec que són 75 euros.
0: He de dir que m'esperava més, eh?
1: No.
0: Bueno.
1: Home, pagat de colp sí pareix un poquet el de 1.000 euros, sí. Però n'hi ha que pensar que són 75 anys.
0: Així és. Bueno, regidora, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
1: Bueno, per a vosaltres, perquè pugui informar la gent i la gent se pugui quedar tranquil·la i que vega que no és una cosa que no va acabar-se el món, que és una cosa lògica i una cosa normal i que se fa també en benefici dels usuaris de tindre totes les dades pues ja, diguem... renovades i poder donar un millor servici a tot el món.
0: Molt bé, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, a vosaltres.

0: I d'Oliva ens anem al Miserà, perquè hi ha un tema. Al nucli antic de la ciutat, igual que passa en altres poblacions, no es poden modificar les façanes de les cases. És a dir, es poden adquirir i reformar per dins, però respectant sempre la part de fora, la façana. Què suposa això pels veïns i veïnes? Pues això se n'ha anat a averiguar també el nostre Dani Lardit. Dani, hola de nou, endavant.
1: Hola de nou, com estàs, Celia? Bé. Hem deixat Gandia amb Dial Sur sí. I ens hem vingut fins al Miserà. Podríem pensar en un principi que tranquil s'està, que bé s'està, quines cases més boniques, més fresquetes, doncs bé. Jo ara mateix estic en el carrer del Castell de Vilella, que és un dels carrers principals on fan part de les festes, on també forma part del nucli històric, però podríem

0: del poble ve a ser un nucli històric. I tot això ve a ser un problema, perquè afecta a l'hora de reformar aquestes cases que estan protegides. Una protecció excessiva, com planteja l'alcalde de la localitat, Pau Canet. Molt bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
0: Parlem de protecció per part de patrimoni, cultura, excessiva les cases, i això ve sent un problema. N'hi ha veïns i veïnes afectades que la casa de tota la vida no poden fer pràcticament res.
1: Sí, així és. Bueno, nosaltres considerem que és una protecció excessiva el que se mos ha fet. Tot això ve a partir de l'aprovació del Pla General i del catàleg de proteccions. Nosaltres entenem que és una protecció excessiva perquè, perquè vos feu una idea, en les cases que tenim d'ací de tota la vida, si tu ara, per exemple, tens una casa que té una teulada baixeta o tens una finestra menuda i decidixes alçar-te la teulà o obrir-te la finestra un poc més gran, no?, perquè entre més claretat i per a ventilació, el trobes en que el catàleg de proteccions estableix que no es pot fer. S'ha de conservar els volums tal i com estan, s'han de conservar els huecos de les finestres tal i com estan. El diu una sèrie de materials que, al nostre entendre, són els materials que s'utilitzaven anteriorment, que la finalitat pot ser bona, el tindre un poble guapet, però quan ho apliques en la realitat, el que el trobes és que dificulta increïblement que es pugui fer res en les cases. I de fet,
0: sobretot la façana, però també en l'interior, podrà haver elements protegits que també diuen no, això no pots tocar-ho.
1: Sí, efectivament, si tens la mala sort de que la teva vivenda està catalogada, és a dir, està més protegida perquè n'hi ha una protecció general a lo que és tot el nucli històric, però després n'hi ha encara una més extra a certes vivendes. Certes vivendes que ve a representar pràcticament, estem parlant de més d'un 30% de les vivendes que té el nucli històric, però que en aquest cas és més sagnant perquè el nucli històric és tot el municipi.
0: Tot.
1: Tot. No n'hi ha una part que digues, bueno, pues no m'agrada la normativa, fuig allí. No. Aleshores, si encara tens deixat mala sort de que tens la vivenda catalogada, pots tindre elements que estan en l'interior de la vivenda, que en cas de que el facis una reforma, aquests elements o materials s'han de conservar.
0: La veritat és que això limita prou. Anem a veure algunes cases.
2: Ah, bon dia.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
0: Estàs saludant l'alcalde a un veí. Veí d'Almiserà.
2: Sí, d'Almiserà.
0: Vius, tu estàs vivint així en la zona on estem ara mateixa?
2: Exacte, mira, el número 3, dos cases més ahí a l'esquerra, és ma casa.
0: Ah. Estem parlant de l'excessiva protecció i precisament ara anem a veure algunes cases que tenim així en la plaça de l'església, davant, darrere. La teua està així al costat. Tu també estàs afectat per aquesta excessiva protecció?
2: Sí, la meva casa està dins del nucli històric, doncs, com tot el poble, però a banda té la protecció està extra, que inclús jo, si vull fer-me dins una obra en la cuina o en l'escala de pujar, han de revisar, però és que si n'hi ha un taulell valencià catalogat de lo que siga, pues el tècnic ho ha de revisar i em diu si puc llevar-ho, si no puc. És a dir, que no puc fer lo que a mi m'agrada.
0: Esteu prou molestos, els veïns, perquè com el que parlem amb l'alcalde, no sou quatre, n'hi ha malestar.
2: Sí, n'hi ha malestar perquè així gent que fa poc, gent jove que vol quedar-se en el poble, que ha comprat cases, pues clar, està en la incertidumbre esta de que a lo millor vol fer-se una cosa, no le deixen perquè el catàleg diu que no, o gent de fora que està interessada i diu, jo si teniu tantes restriccions, si no puc fer-me ma casa com a mi m'agrada, pues no sé si vull, perquè és que a banda qualsevol cosa d'estes, de fusta, de forja, de dalt, pues encareix moltíssim els pressupostos.
0: I jo no sé, Pau, alcalde, que n'hi ha casos de gent que ha tingut que eixir d'esa casa perquè veu que no pot fer res o es planteja canviar de casa. N'hi ha casos així?
1: Sí, jo conec un cas d'una persona que tenen una casa així. Clar, heu de pensar que les cases així, pues, al final són molt velles i s'han de rehabilitar senceres, però clar, que li passa a aquesta casa, per exemple, que té les finestres molt menudes, però clar, quan damunt està catalogada, aquesta persona diu, és que jo vaig a casa, vull tindre una finestra en llum, vull que m'entre la llum natural, vull tindre ventilació natural. Si no vaig a poder-me-ho fer, no passa res, com la seva parella és d'un altre poble, ven la casa i se'n va a l'altre poble. Clar. Damunt estem en risc de despoblament i això encara és més llenya al foc per a complicar-nos més la vida.
0: Bueno, anem a despedir, Pau, com ha dit el Misera, gràcies per deixar-te avassallar així en un momentet.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Alcalde, seguim nosaltres I, per exemple, aquesta casa que tenim davant seria un dels exemples. Ara anirem perquè estem envoltats. El que dèiem, pràcticament, és tot un nucli històric protegit. En aquesta casa que tenim així davant és la típica finestreta, la porta, la típica finestreta...

0: Finestreta que, clar, avui en dia són finestres ben grans i la cambra, comentes, que quin problema té esta casa?
1: Mireu, esta casa mateixa, però que igual que esta n'hi ha moltes cases que estan en el poble, esta és una casa que s'anomena una mà perquè té porta i finestra, si l'esteu veient, i després cambra, d'acord? Pots veure la finestra de la cambra, sí, que ahir, per exemple, hi ha un incendi, dius, necessiti eixir i no caps, perquè al final és una finestra d'una cambra. Però igualment, la finestra que hi ha a la part de baix també és una finestra molt menuda. Si ho comparem en les cases que estan així al costat, es veu enseguida que la finestra és menuda. Bé, esta casa, com està catalogada, ara el propietari d'esta casa diguera, bueno, doncs vull calçar-me una altura, perquè al final tinc una cambra i vull tindre una casa un poc més alta, una altura que es permet. En el pla general s'estipula que per al nucli històric s'ha de tindre planta baixa i primera planta, com a molt. No pot fer-ho, perquè està protegida i, per tant, no es pot canviar el volum. I ara mateix diguera, bueno, és que esta finestreta que tinc, perquè és una finestriua d'estes d'antes, no deixa entrar llum, no deixa entrar ventilació, necessite tindre-ho. No pot fer-ho, tampoc. Ni encara que justificara que aquesta casa no complís les condicions d'habitabilitat. Bueno, això és el que estava en el principi, ara mateix estem canviant-ho i, per lo menos, justificant que no es puga fer, ho aconseguirem. El problema de tots aquests canvis és que s'ha d'anar a la Direcció General de Patrimoni, a la Comissió Territorial d'Urbanisme, i allí, per al meu entendre, i així ens ho ha fet veure les vegades que hem anat, no tenen ni idea de lo que és un municipi menut i que aquest tipus de coses que fan van en detriment dels pobles.
0: Així és. I aquesta casa que tenim darrere, me comentaves, alcalde, que té en totes les finestres, en totes les portes, en la façana, la persiana típica que s'enrotlla de fusta, i ahí és impossible posar persianes, les persianes de ara.
1: Sí, ja no per a esta vivenda, sinó per a totes les vivendes del nucli històric, es prohibeix la persiana de caixó enrotllable perquè no és tradicional i a mi personalment em pot parecer molt bé o molt mal, i s'exigeix que totes tinguin les persianes aquestes típiques que tenim en les portes de les cases, que són les alacantines. El problema de tot això és que quan tu tens un municipi que de les 90 vivendes que hi ha dins del nucli històric tradicional, 80 tenen la persiana de caixó enrotllable, fer-li canviar a tot el poble, jo crec que és una barbaritat. Sí. Perquè damunt tampoc no n'hi ha ajudes, i per tant fas una cosa que pot ser més energèticament eficient o menys, canviar-ho a una altra cosa que sí, pot ser barat de primeres, però té un manteniment molt gran, i això jo parlo en coneixement de causa, perquè ma casa té contrafinestres, que és l'altra cosa que demana el pla general. Bueno, a casa dels meus pares, tota la vida la que hem viscut, i jo, des de que era menut, he vist a ma mare patir per a desmuntar-ho, lijar-ho, mantindre-ho, barnissar-ho.
0: Alcalde de Miserà, Pocanet, veiem que darrere d'aquestes façanes, d'aquestes parets, n'hi ha un greu problema per a que el Miserà siga un poble atractiu per a les noves generacions que volen, i això és bo per al poble. Gràcies per contar-ho, alcalde.
1: Moltes gràcies a vosaltres per interessar-se, i anirem a poc canviant-ho.
0: Veurem com va aquest procediment. Cèlia, ja has vist, sí, un problema que no es palpa, no es veu al carrer, però pràcticament afecta a tot el nucli històric del Miserà.
2: Pues sí, Dani, moltíssimes gràcies per apropar-nos a aquesta problemàtica, i estarem pendents d'això, de com evoluciona, perquè pues al final això és una problemàtica que està de portes endins, no? Mai millor dit, i també les façanes, però que afecta a gran part del veïnat del Miserà.
3: Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
4: Atención familias, llega a Plaza Mayor Gandía el nuevo Kids Club Plaza Mayor, un espacio donde cada sábado los más pequeños vivirán una experiencia diferente mientras los padres disfrutan de su visita al centro comercial. Talleres creativos, juegos, retos, actividades temáticas, exploradores del océano, pequeños científicos y muchas sorpresas más. Participación gratuita. Colabora AME Gabinete. Plaza Mayor Gandía, un plan para toda la familia.

0: extraña.
1: I esta cançoneta, esta cançó, que es diu Tarta de queso, està molt bé elegida pel nostre company tècnic Nacho Mañó. I és que avui és el Dia Mundial del Pastís de Formatge. I resulta que per ací propet dels estudis de Radio Gandia tenim un establiment que es dedica a això, a fer i vendre tartes de formatge. I això que escolta Sandra Albert i diu, jo me'n vaig cap allí. Sandra, molt bona vesprada.
2: Bona vesprada, Cèlia. Sí, propet, tant que fins i tot quasi el puc escoltar, des d'ací. Estic a la plaça Major. Ara davant de mi tinc la façana de l'Ajuntament i estic veient un dels arcs, una de les arcades aquestes que hi ha ací a la plaça, però jo també estic veient, a veure, una, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu tartes de formatge, però que no semblen de formatge. Susana García, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada.
2: Cèlia, Susana sí. És l'encarregada, la creadora de Susi's Cheesecake.
3: Sí, senyora, sí estem.
2: Des de quan fa que esteu així? Perquè fa poquet, no? Fa poques mesos.
3: Fa mig anyet, vam obrir pels Nadals del 2025 i molt contents. Així estem donant-ho tot.
2: És un negoci familiar que s'ha instal·lat, com has escoltat, des de fa poquets mesos, així a la plaça Major, però només ofereixen pastís de formatge. El que passa és que jo no diferencio, Susana, perquè, a veure, jo així, per exemple, estic veient una que sembla d'Oreo, una altra de galeta. Això no semblen tartes de formatge, no semblen pastissos de formatge, però ho són?
3: Són tots de formatge, o sigui, no ne fem altre tipus de pastissos, sempre són de formatge. El que passa és que añadim sempre ingredients perquè tinguin diversos sabors diferents. La textura, la base, sempre és la mateixa, però tenen sabors diferents, des de les xocolatines Kinders, pistachos, galetes de lotus, Oreo, mil varietats.
2: Val, ara anem a l'origen. Quina és la base d'un pastís de formatge clàssic, el bàsic, que porta?
3: A veure, un bàsic clàssic és el nata, formatge crema, ous, sucre, i a partir d'ahí se li podem fer una base de galleta, que es fa derretida en mantequilla i tal, i després ja, ahí podem ja añadir-li tot el que vulguem, però una base, si no porta formatge crema, no porta ous, si no porta nata, no és un pastís de formatge.
2: I Susana, per què un negoci només de pastís de formatge?
3: Claro. Pues perquè jo tenia moltes ganes de dedicar-me a la pastisseria, conforme és el que jo vaig estudiar des de joveneta, i m'havia dedicat pues, sempre pues, a altres coses més de, també de cuina, però el pasteleria sempre era secundari, sempre venia pastissos, però... I ara, pues, la veritat és que s'ha posat molt de moda, no anem a negar-ho, que en moltes capitals hi ha moltes tartes de formatge, moltes empreses que es dediquen a això, i vaig pensar, per què no en Gandia? Anem a fer alguna cosa així? I la veritat és que estem molt contents de la decisió.
2: Clar, s'ha ficat de moda, però estem parlant d'un postre. Tu que has estudiat també en aquest àmbit, és ve de molt de temps, no? Este postre.
3: És un postre antiu. És un postre que, així en Espanya, per exemple, des del nord, sobretot, ja es feia, es coneix com a tarta basca. És una tarta molt bàsica, de el que diem antes, de formatge crema o inclús altres tipus de formatges, en ous i sucre, i d'ahí va partir la tarta de formatge. Després ja s'ha estès per tot el món i ja tenim moltes varietats, però la tarta bàsica, així, per lo menos en Espanya, en aquesta zona, es va iniciar en el País Basco.
2: I del nord cap a, ara també al litoral, així, de la Safor, amb Susi's Cheesecake, però Cèlia, estic ara sí. També darrere de l'aparador on veiem tots aquests pastissos, però així s'elaboren també.
3: Fem tot així. Tenim un obrador xicotet, una tendeta xicoteta, però en tot lo necessari per a poder fer-ho.
2: I quin és, clar, estem parlant de que hi ha receptes molt diferents. Quina és la combinació més estranya, però que estiga bona, que has elaborat?
3: Home, pues sí, com sempre dic jo, sempre va a gustos, però una de les més estranyes, per exemple, estranya per dir-ho d'una manera, en Estiver, per exemple, vam fer de queso brí en trufa. I això que a terra que té el sabor de la trufa li donava un sabor totalment diferent a qualsevol altre tipus de tarta de formatge.
2: I avui, Susana, que és el dia del formatge, quina és la que ha triomfat avui?
3: Avui, per exemple, tenim la tarta clàssica en mermelada de figa i portada també trossos de figa damunt i un poquet de xocolata blanc, i això és de les que més s'ha venut.
2: Doncs encara estem a temps, Pèlia, de vindre Sandra. Després al llarg pues de la vesprada a tastar-ho.
1: Pues sí, perquè sona, si és una connexió, una tortura, eh? D'escoltar-ho, tinc una fam i una gana de provar aquestes tartes de formatge. Escolta, moltíssimes gràcies. Porta-te'n un trosset a ser a la redacció, va.
2: Ara vaig cap allà, que estem propet.
1: Gràcies, Sandra.
0: Te dejé un trozo de pecho a la nevera. Tarta de queso de la que te gusta a ti.
1: Anem ara a publicitat, però abans es recorda que quan tornem de la publicitat serà el moment per a cridar en directe i poder aconseguir aquestes entrades per al circ que visitarà Gandia des del 7 d'agost i fins al 6 de setembre. Fins ara, ara tornem.
4: En julio, vaciamos nuestra exposición y sacamos los Hyundai a la calle. Tu Hyundai desde 14.900 euros. En Hyundai Auto Almenar Gandía tenemos unidades kilómetro cero listos para que vengas, los veas y te los lleves. Sin cita previa, sin largas esperas y con diferentes modelos y colores disponibles. Acércate durante todo julio a Gran Vía del Castell de Bairén 5. Gandía, Hyundai Auto Almenar. Ven, elige el tuyo y estrénalo. Así de fácil.
5: En Universitaria tenemos las lentillas que necesitas a precios increíbles.
6: Ven y prueba gratis nuestra marca propia Lensoft o lentillas de las marcas líderes.
5: También tenemos lentillas progresivas o para astigmatismo.
6: Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria.
7: En Ebro Moy Motor estamos de fiesta con La Roja. Y para celebrarlo lanzamos 20 coches con unas condiciones inmejorables. Es el momento de estrenar tu nuevo Ebro con una oportunidad que juega en otra liga. Ven a Ebro Moy Motor en Gandía, Denia o Xàtiva y márcate un hat-trick. Ebro Moy Motor, no te quedes sin el tuyo.
8: Atención, ahora en Gandía llega el espacio que estabas buscando para celebrar a lo grande. Terra de Emocions, un salón de eventos de más de 200 metros cuadrados pensado para niños y adultos. Celebra cumpleaños, baby showers, comuniones, reuniones familiares, talleres y todo tipo de celebraciones con parque de bolas, zona de juegos y servicio de catering si lo necesitas. Reserva ya tu fecha en terrademocions.com.
9: Piensa en un corazón, en un tomate o un botón de alarma. Ahora, en un coche. ¿Y si no fuera solo rojo? Dale un toque black. Skoda Kamiq con Black Pack desde 22.150 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
10: Ven a Skoda Jorro Import Gandía, Avinguda de Alacant 123, frente Dulcesol.

0: Sona la sintonia de l'agenda cultural. Anna i Opisola, de nou.
1: Hola, de nou.
0: Abans, no? De començar aquesta agenda cultural, recordem que mentre tu i jo estem així pegant la xerradeta a veure què es pot fer i què no en la comarca estos dies, recordem que ara, ja, i fins a les 2, és el moment de cridar al número 96-296-1031 i entrarem en la telefonada en directe, perquè si ens diu el nom de l'espectacle, regalarem 2 entrades per al circ que ens visitarà a Gandia, des del 7 d'agost i fins al 6 de setembre. De fet, crec que ja tenim alguna telefonada, no, companys? Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Bona vesprada.
2: Bona vesprada.
0: Com el diuen?
2: Eva.
0: Eva, des d'on crides?
2: Des de Piles.
0: De Piles. Conta'ns. Primer que res, no sé si sap vostè que si un dels requisits per a donar-li les entrades és que ens diga el títol de l'espectacle.
2: Correcte, molt bé.
0: Com es diu?
2: Viva el circo.
0: Molt bé, ahí teníeu aquesta resposta correcta, molt bé. Escolta, en quin aniràs al circ? Ja ho has pensat?
2: Sí, amb la meva filla.
0: Molt bé, doncs pues ara, sou unes afortunades, eh? Tindreu dos entrades, ara els meus companys t'agafaran les dades i te les farem arribar. Moltíssimes gràcies.
2: A tu, molt bon dia.
0: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Ai, Anna, quina alegria, eh? Quan regalem coses, me fa il·lusió i tot, com si
1: jo crec que aquest espectacle fa il·lusió a moltíssima gent, perquè sí. Clar, és fofito, és que molta gent ha crescut amb els pallassos de la tele.
0: És de veres. Clar, són molt, molt reconeguts, inclús per a les generacions com la meva, que no l'hem viscut com a tal, no? Però coneguem.
1: Però les cançons te sonen, aquí.
0: Claro, sí. Les cançons les coneguem i ells, bueno, és cultura popular, vaja.
1: Bueno, mentre es crida la gent, sí. Anem recordant l'agenda. Que estem de festes, és moment de festes de tots els pobles, estem de festes en Real de Gandia. Avui tenen les fideuais nocturnes, que és el que es monta ahí, una festa
0: que guai.
1: Que va a tot el poble.
0: Jo coneixia les paelles nocturnes, a Xeraco, per exemple, es fan les paelles nocturnes, bueno, hi ha molts llocs, però, clar, la fideua nocturna, no ho havia
1: cada vegada s'escolta més això de les fideuais nocturnes, les falles, sí, també, no? Fan alguna... Sí, sí. La fideua ja se menja a qualsevol hora.
0: No, totalment. A qualsevol hora és bona.
1: I també comencem avui les festes de moros i cristians de Ròtova. Esta nit tindrà lloc el pregó en el Palau dels Comtes i ja demà tindrà lloc aquesta entrada a les 19:30 hores per el poble i també un sopar de putxero, actuació del grup Enye, disco mòbil, tot això, ja per a demà. O sigui, que festa gran també dels moros i cristians de Ròtova.
0: I també lo del putxero i els moros i cristians, per què? Tu saps per què es fa? Jo, en Xeresa, els moros i cristians també fan una nit de putxero, en ple mes d'agost o de juliol. I
1: jo no sé si la tradició ve d'Oliva, no ho sé. Sé que en Oliva ho fan,
0: vale.
1: Però no sé si...
0: Vale, no sabem l'origen, però vamos.
1: Ho investigarem, això.
0: Ho investigarem, sí, quedarà ahí en l'aire. Més cosetes mentre anem esperant aquesta cridada, aquestes telefonades. Recordem el número, eh? 96-296-1031. És el mateix número de contacte que la que em corresponda, però esta vegada no per a enviar missatges, queixant-se de les coses, sinó per a guanyar 2 entrades. Així que vos estem esperant. Anna, més cosetes?
1: Més coses. Arriba a la platja de Gandia Future Stream, que estarà des de l'1 al 30 d'agost. I què és això de Future Stream? Doncs és una experiència innovadora per a gent jove, per a competències digitals, tecnologies. Què tindrà? Pues que tindrà l'exposició del Lego.
0: Ah, que guai.
1: En l'espai Baladre, l'exposició de Lego, la logoteca a un munt de peces de Lego, tallers de robòtica, aventura Minecraft, un munt de coses per a els joves adolescents que els agrada tot aquest món, creació de videojocs en Roblox, o sea que, vamos, jo sé que n'hi haurà un munt de xiquets ara i adolescents que estan de jo, aniré allí a l'espai Baladre sí o sí.
0: És que en el Lego es poden fer moltes coses, és molt xulo, eh? De veure les exposicions, sí. Hi ha moltíssima gent que se les col·lecciona un muntó, està molt xulo.
1: Doncs a partir del dia 1, que és el dissabte, ja tenim ahí agost.
0: Ja està ahí l'agost, ja. uns que comencen les vacances i altres que les acabem, Anna.
1: Ai, tu,
0: lo bueno si es corto, dos veces bueno, ¿no?
1: Bueno, més cases, recordar també que en Miramar tindrà lloc este cap de setmana una recreació històrica que va participar un munt de gent del poble, així que estarà molt xula, serà en el riu de la platja de Miramar a les 20 hores.
0: Mm-hmm. Tenim de tot, tenim exposicions de Lego, així una més informàtic, també històric, i el circ, que qui vulgui aconseguir dues entrades, recordem, 96-296-1031. Que ens telefonen i podran aconseguir dues entrades gratuïtes per a veure un circ espectacular. I d'això és que recorden a l'època del circ per excel·lència, no, Anna?
1: Així és.
0: Que tots coneguem.
1: I més coses per esta vesprada. Barroco i vermut. Què és això? És una visita guiada especial que es fa en el Palau Ducal a les 20 hores, a poqueta nit, i que acaba al terrat del Palau Ducal amb un vermut, una tapeta, o sigui que està molt xulo. Fas la visita guiada i després acabes ahí en la panoràmica que n'hi ha al riu Serpis, en la teua tapeta, en el teu vermutet, està molt, molt xulo. Barroc i vermut, es diu. Es fa... Això dit, els dies també es farà el dia 13 i 27 d'agost.
0: Molt bé. I això, jo suposo que s'haurà de reservar...
1: Sí, es poden comprar les entrades en la pàgina del Palau Ducal. Mm-hmm. I imagine que si encara queda alguna, després també en aquest mateix moment.
0: Home, això de disfrutar de, això del que dius, no? De les vistes amb la teua tapeta, el teu vermutet, això és espectacular. I a més a poc tenir que ja no fa tanta calor, així que no hi ha excusa per no anar.
1: I dins de la programació de Gandia la Mar, recorden que totes les vesprades en el passeig marítim hi ha aquesta exhibició de millotges i també dels xocs que posen en el passeig marítim per a que tota la gent que vulgui passar per allí pugui jugar a les xiques i xiquetes, i estan des de les 9:30 hores a les 21:30 hores.
0: Molt bé. Pues no serà perquè no hi ha activitats així a la comarca, Anna, moltíssimes gràcies. Ens anem acomiadant este Hoy por Hoy Gandia amb Nacho Mañó a la tècnica.

0: Jorro Import, concesionario Skoda en Gandía, ha patrocinado Hoy por Hoy Gandía.
1: Que no troben moment, no vull que em cansis ni cansar-te, no vull que em canvis ni canviar-te, vull fer l'amor sempre.
2: En 17 minuts, l'actualitat comarcal en hora 14. Ens acomiadem així, gràcies per estar ahí. I si voleu ens retrobem demà, com sempre, a les 12:20, així, en Hoy por Hoy Gandía. Fins demà.